Aquests són els nostres consells. Xicle en els que veus. Si no és vostre fill o filla se li ha aferrat un xiclet en els que veus, abans de tallar, proveu de donar un massatge amb un pot de llet desmaquilladora, de ser que se l'heu utilitzat normalment. Veureu com se desferra amb facilitat.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té ales, vola, i qui no, redola. Tenir d'abbes facilita les coses.

Estimats amics de Grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bons

Somme Lorena Bonnin, guanyadora de Prodigios en la modalitat de cant. Vull enviar una ferrada molt forta a tots els amics de Ràdio Murta i especialment a Manu Blanc.

Hola, som el cantautor menorquí Pep Marquès i vull saludar el meu amic i company en Manu Blanco. Pujau volums, que so, es Ràdio Murta. Manu Blanco, sempre gran, sempre enorme, sempre únic. Salut, amic, salut!

Aquests són els nostres consells. Desodorant d'urgència. Si vos ha acabat el desodorant, no vos preocupeu, perquè el que vos proposam, a més de servir d'urgència, és un excel·lent remei per la suor. Mesclau un pot de pols de talc i un pot de carbonat i moveu fins que se mescli bé. Després, apliqueu aquest preparat i ja està.

0: Todos los éxitos del recuerdo en Radio Murta.
1: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

coneguem les nostres dites i refranys. Un ca se'n morí de gràcies. Ho diuen quan un que ha rebut un servici d'un altre es limita a donar-se gràcies sense donar-li retribució qualcuna.

0: Maria de la Palma.
1: Di Maria i visc a Santa Maria.
2: Soc de Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Sabíeu que la cartoixa de Valldemossa se va edificar damunt del palau dels Reis Sants?

Aquests són els nostres consells. Arròs que no s'aferra. Perquè l'arròs no s'aferri a la pella, abans de posar-lo a coure, fregueu els fons amb un pot de ceba. A més de donar-li gust, evitareu que s'aferri.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més tort que cego. Vol dir que de dos mals cal triar el mal menor.

Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco i, bueno, que esperem que us agradi.

0: palabras, amor. Pasarán los años, mi sangre te tendré.
1: Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica. Adeu, adeu, adeu.

Coneguem les nostres dites i refranys. No t'apuris, més no t'apuris. Aconsella constància per aconseguir bons resultats.

0: Som en Jaume, vinga.
1: Bona nit, xisca, Jaume, jo. Com de Maria, de Maracop.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta per la gent d'aquí. Ràdio!

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Murta, si t'agrada, digue-ho als teus amics. És que, mira, si hi ha qualcú que li ha dit a gent que ha de sentir Ràdio Murta, som jo, som Agustín Alcasta. Escoltau, això és un missatge en tot el meu coret perquè sou una emissora que si no existiés s'hauria d'inventar, s'hauria de posar obligatòria. Sou arqueòlegs de la música que posau. Sou un museu viu a través de la ràdio. I els oients estem contentíssims de sempre. Les cançons, els consells, fins i tot la publicitat. És que m'encanta. Manu, Manu Blanco, hermano. Eres un grande, muy grande, ¿eh? Y siempre me tendrás al pie del cañón con la emisora puesta en la radio.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té fam somia truites. Vol dir que el que té una idea fixa o un gran desig és propens a veure's que les coses són així com les pensa o les desitja.

0: Toma Miquel de Manacão.
1: Arturo Rocheiro da Palma.
2: Ana Maria de Pedra.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

aquesta vida no la quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Balcón Viajes i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
0: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Voleu postres?
3: Som d'unis a Coronet.
4: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
5: I de Colonet per tothom.
3: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
6: Hola, som Medal Pereta. I què millor que començar el dia recordant a un dels grans, en Rafael, i el seu en carne viva. Això és per Ràdio Murta, eh? I en Manu Blanco. En carne viva, viva d'en Rafael.
7: Hazme el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño.

Bailemos. I la dedicava en el meu estimat, que hi ha complit 85, 84 anys. Moltes gràcies i molt d'anys.

0: I vaig escriure aquesta cançoneta que es diu Rossi, dedicada a les Rossis.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: Restaurante Can Gefat. Disfrute de la mejor cocina mallorquina como siempre, con buenísimas carnes y también pescados a la brasa, como lubina y pincho de merluza, entre otros. Excelente paella mixta y de mariscos. Y también menú casero diario. Restaurante Can Gefat. Carretera Manacor, teléfono 971-74-26-62. 74-26-62. Can Gefat.
4: Buenas tardes, hermano. Son la María de Petra. ¿Te crees? Fuegos y perdillons, ¿me podrás probar? Una canción de Nino Bravo. Un beso y una flor. Yo le dedico a mi amo, a Francisco de Menorca, a Nancy de San Oliva, a Ana Coloma, a Ana Miquel de Portichol, a Antoine Navarro, a Ana María Magdalena de Santanyé, a Ana Antonia de Campos, i en Maria Antònia de Llucmajor, i en Joana de Campos, i en Lluïsa Dinca, en Margalida de Campanet, en Florentina de Petra, en Miquel Cotó i la seva dona, en Belciana, i en Francisco Munà i la seva dona, en Martí Cremella i la seva dona. En Margal del Rollador i en Carles, i en Exponent, en Abel i en Bernat del Rollador. I en Francis Catalona, que despatxa a Can Molineta, també. I en Joan Espantarista i en Antònia Pere Mata, la seva dona. I tots els que tenen a Ràdio Murta. I en Mateu Beassa, i en Maria, i en Simó i en Maria, i en Amàlia, i a tots els que... i en Francisca de Jona, i en el seu amo, i en Maria Antònia de la Carnisseria, i a tots els que criden a Ràdio Murta, en la Madalena de Sant Guineu, i en la Catalina, la meva germana, a la meva germana Catalina, a la meva cunyada Carmen, en el seu amo i en els seus nens, en els seus fills seus. I a tots els que criden a Ràdio Amor, dient els meus fills, a en Tomeu, a en Justa, a en Maria Magdalena, a en Tomeu, a en Patricia, a en Martineta i a en els dos nens, els dos nens que tenen, més, que els diuen. A tots, i a tu, a ta mare i a la teva dona i a els nens. I una vegada molt forta. I un bon fin de setmana. Adéu.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes, Hipódromo Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Atención Mallorca, Rubio Productions presenta uno de los conciertos más esperados del 2026. Pablo Alborán actuará el 11 de julio en el Velódrom Illes Balears de Palma. Vive en directo la magia, la emoción y la música con sus grandes éxitos en su nueva gira. Entradas ya disponibles en rubioproductions.com. No te quedes sin la tuya.
4: Bon dia, Manu. Sóc la Joana de la Cabana de Sant Pere i te voldria demanar la cançó, la cançó Angelitos Negros per Machín. Quan te vingui bé, m'és igual. Ja escolto el programa cada dia de que comença fins que acaba. Vale? Un beso.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Juan Pardo, y se la quiero dedicar muy especialmente a Nati, a sus hijos, a sus hijas y a su nieta, y con mucho cariño para todos vosotros. Muchísimas gracias, Manu.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies.

0: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Estrablissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900-535-961 o entra a alarmaestrablissa.es. Estrablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Hola Radio Murta, soy José Luis de Sombrerriol. Quiero solicitar una canción de Vicente Fernández que se titula Con una copa de vino. Si puede ser para el martes 19. Y la dedico a todos los componentes de Radio Murta, a ti Manuel, como siempre digo, a Fina de Sonserra, a Nati Coloma de Son Oliva, a Hermes de la Cabana, Tomás Navarro, Eulalia y su papito de Sombrerriol. También para un señor que no sé si se llama Gaspar o algo así parecido, de Sanferriol. Y para todos los oyentes, muchas gracias Manu y hasta la próxima. Gracias por todo.

0: una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
2: Hola, bon dia, Manu. Bon dia, Vicente, a la Ràdio Morta. Som jo, Serinca. Mira, m'he escoltat en Plàcido Domingo, una fortia de làgrima. I per en Monro, alguien cantó. I entonces, pues, lo dediquaria en Antonio Barceló, en Tomà Navarro, a la meva germana, a la meva cosina, la Maria de Petra, en Blasi, en la Carmen, les meves amigues, després en Maria Magdalena de Santanyí, en Carmen de Sant Serra, un besito, la Teresa de Noliva i en la Xisca de Menorca. I, bueno, i a tots els oients que escolten, els que criden, i, bueno, i a tu també, esteu fions, esteu mamà, esteu senyora, i fins una altra mano, besito per tots. Moltes gràcies, mano. Adiós.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria de Noguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Mananeu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
3: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per a triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis entens perquè la puguem programar. La vostra música 971-43-9785. Gràcies per estar aquí. Gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
4: Atención menores de 21 años, Aqualán los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualán.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualán por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
5: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: ¿Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Tota l'actualitat del món del trot a Canal 4 Televisió. Entrevistes, carreres, personatges rellevants i molt més. Toc de campana, tots els dilluns a les 10 del vespre. A Canal 4 Televisió, la teva finestra al món del trot.
3: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? El gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasol Sambi, la teva energia de confiança.

Aquests són els nostres consells. Aguiat salat. Si després d'estar totes de matí preparant el dinar vos ha quedat seguiat massa salat, no vos apureu. Poseu un raig de gaseosa i deixeu que reposi uns minuts. Compensarà l'excés de sal.

0: aumentar la frontera.
1: Hola, Manu. I molt agraït que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones, Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos, incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Viniquianello. La montaña es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Viniquianello. Relax, sabor i ambient a cada plat.
3: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Sonia Margarida Martí da Buja.
1: Naila de Bunyola.
2: Som en Joan de Campos.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonet Oil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonet Oil, más servicios para tu día a día.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.
4: Aquests són els nostres consells. Reposat perfecte. El reposat del peix o dels bistecs se pot amollar. Perquè això no passi, poseu a sou batut o en el pa unes gotetes d'oli d'oliva. Quedarà perfecte.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

coneguem les nostres dites i refranys. El cranc diu, camina dret, faig com feix, diu el cranquet. Vol dir que els fills solen seguir l'exemple dels seus pares.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: amics i amigues de Ràdio Murta. Sóc en Pedro, cantant de ses bobotes. I vos volem desitjar cap a un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanam el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au-hi-do, que passeu un bon dia. Besades a tots!
1: Uf, a este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
2: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: Caixa de Palma.
1: Sono Francisca y Crit de Petra.
2: Soy Isabel y llamo de Llucmajor.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

0: que se muera.
1: Hola, som en Pep.
2: Hola, som en José Juan.
3: Jo som Paco.
1: Som en Agats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
2: I a tots els oients
3: de Ràdio Murta.
1: Yeah!

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Based Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Based Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem. Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any. La Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa. Viu la demostració de xapar albercocs i balla amb la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: Els estius, les berenades, les excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tota una vida compartint moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: Aquests són els nostres consells. Pella que s'aferra. Teniu una pella a la que se li aferren els aliments? És molt probable que ja estigui molt bé i l'hagueu de tirar. Però abans proveu aquest remei. Bolliu un pot de vinagre. Després l'elimineu. Aixugueu bé i passeu un tros de paper de cuina amb unes gotes d'oli.
1: Este 3, 4 y 5 de julio prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Carabal en un show lleno de sorpresas. Los morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
2: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
3: Siempre me ha gustado la música.
2: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes Ses Torres y Vini Comprat.
3: Pero me vuelve loco.
2: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
3: ¿Dónde yo voy?
2: Col·laboren
4: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mivo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
5: Aigua potable, Martí Serra.
6: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
7: Servim per tot Mallorca.
6: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
8: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.
5: ¡Ay, como
0: habla! Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rullant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari, a més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins...

Visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rodian 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

Hola Radio Murta, som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta i desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Ràdio Murta.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui barba bou, barba honra. Fer les coses personalment té més eficàcia que fer-les indirectament.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Atenció, Mallorca, arriba una de les cites més dolces de l'any. La Fira de l'Albercoc. Porreres s'omple de color, sabor i tradició. Descobreix les millors varietats d'albercoc. Disfruta aquest dissabte d'activitats per a grans i petits. Cuina en família amb la xef Pipa. Viu la demostració de xapar albercocs i balla en la música popular. T'esperam a la Fira de l'Albercoc de Porreres. No hi faltis.
2: ¡Atención! Ven a Western Park y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en westernpark.com y utiliza el código promocional WESTBALEARS26. Recuerda, WESTBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
3: Fent camí, ses coses d'esguell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Cada divendres a les 5 i mitja de sora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
4: L'Ajuntament de Palma, sempre a prop del ciutadà, us informa de l'actualitat municipal.
5: Hola. Donem la benvinguda a continuació al director general de Música i Arts Escèniques de Palmes, el senyor Rafael Brunet, perquè hem de xerrar d'aquesta nova edició de Nits a Bellver, aquest programa complet de concerts en el Castell de Bellver, que començarà aquest dimecres, demà 10 de juny, fins al 29 d'agost. Senyor Brunet, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Andrés.
5: Què tal? Bueno, ja tenim una nova edició que comencem demà, no?
6: Sí, comencem demà dimecres amb un superconcert de Nebelé en Aguilera.
5: I que...
6: Un bon començ, no?
5: Un bon començ, i tant. Bueno, és que clar, que qualsevol concert en el Castell de Bellver, en aquest lloc espectacular que tenim aquí a Palma, és ben guapo, no? Però començant forts, començant forts demà en Nebelé en Aguilera i després moltes més concerts fins dia 29 de l'agost, no?
6: Sí, són 27 propostes que tenim durant tot aquest estiu, que van des de concert pop, música clàssica, es veu que hi ha molta música clàssica, tenim òpera, tenim ballet, tenim jazz, tenim, o sigui, una varietat de conceptes i diferents tipus de programació.
5: A més, veig que, bueno, és qualsevol dia de la setmana, que tenim propostes els dijous, els divendres, dissabtes, dimarts, vull dir que hi ha una proposta per qualsevol dia, bueno, que se hi pot triar fins 29 d'agost qualsevol d'aquestes propostes que té aquest programa d'enguany, no?
6: Sí, jo les recomano, o sigui, hi ha un parell de coses que les recomano, que són tant el concert de la banda municipal de Palma com el concert de la Sinfònica de les Illes Balears. Tenim un concert de la banda municipal amb en Francisco, un cantant espanyol dels més internacionals que tenim.
5: Sí, sí.
6: Molta promoció
5: d'aquí. El coneixem aquí perfectament, que ha estat convidat nostre de la gala de Nadal de grup 4, un bon amic d'aquesta casa, i bueno, serà espectacular, perquè en Francisco té una veu privilegiada. Serà
6: ja,
5: espectacular. Això serà el dia 17 de juliol, crec, no?
6: Sí. Això és el dia 17. Tenim Rigoletto, que és la primera vegada que feim una òpera a Bellver, que és el 23 de juliol, de la mà d'Òpera Garage, dirigida per Emilio Suárez. Després tenim Nits de Sarsuela, també, amb en Josep Bros. També tenim la Maria José Montiel, una mezzo superfamosa i superconeguda, ja a final d'agost. Si me permets, deixa'm dir que són moltes activitats, molt diverses. Recomano a tothom que visiti palmacultura.es o que mos cerques aquí a les xarxes socials de Palma Cultura i així podran anar mirant quina és tota aquesta programació que tenim durant tot l'estiu.
5: palmacultura.es. Ahí es poden també comprar les entrades o on se poden comprar les entrades?
6: Sí, des d'allà se redirigeix a Giglon, que és la nostra plataforma, aquí on se poden aconseguir les entrades. Recordar que hi ha un ventall de preus, normalment hi ha 3 preus per cada activitat, però que tenim activitats que són gratuïtes, activitats de 3 euros, activitats de 12 euros, a l'abast de tot tipus de butxaques i de tot tipus de públic.
5: Sí, que els preus, la veritat és que són doncs, això, molt assequibles per a moltíssima gent i bueno, es tracta final de passar una estoneta amb aquestes propostes, aquests concerts que ofereix aquest programa de nits a Bellver d'aquest 2026 per part de l'Ajuntament de Palma. Començarà demà, dia 10 de juny, fins 29 de l'agost. Rafael Brunet, que és el director general de Música i Arts Escèniques, enhorabona per aquesta nova programació i bueno, segur que serà tot un èxit perquè el joc i la proposta també musical ho mereixen. Rafael, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
5: Salut, que vagi bé.
4: I fins aquí tota l'actualitat de la teva ciutat. Més informació al web palma.es.

0: al set de Sorobase tenemos un especial a Juan Luis Guerra, Hilario Camacho, María Austin, Bonnie Tyler, entre d'altres. I dia 20 de juny et serà gran trobada a Ràdio Murta. Dia 20 de juny pregem fora. I dos dissabte, la setmana que ve. Encara ets atents. Mira que no, que t'ho he dit una vegada i una altra. Blanco, ahí vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a Sabanta, qualsevol oficina d'Alcon Viajes, i Podron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.

0: 068 971 74 20 68. Martes y miércoles cerrado. En calle Econom Kelventei, junto Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: Descubre Tres Globes, servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, Tres Globes.
3: Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
0: Font de la Creu, amb en Joan Fullana, que mos durà un munt de coques bambes a la trobada de Ràdio Murta, que ja és dissabte de la setmana que ve. I encara no tens el teu tiquet, i el queden les darreres reserves que puguis fer, eh? Corre a qualsevol oficina d'Alcom Viajes, a Vini Comprat, a les Torres d'Ariany, en el Bar Sucurva de Cipòdrom, allà on vulguis. Però fet amb el teu tiquet, cor! Molt bé. En Juan Luis Guerra, fantàstic artista, que va fer 69 anys ahir, té una cançó, en té moltes, però té una cançó preciosa, que és Burbujas de Amor. Han fet distintes versions, en David Bisbal, en Melendi, però aprofitant que aquest dia ha estat actuant ni més ni manco que per el Papa, per el Santo Padre, escoltam la versió d'ella, qui ha tingut aquest honor i aquest privilegi. Niña Pastori, Burbujas de Amor.

La seva versió de Niña Pastori que ha actuat davant el Papa. Quina t'agrada més, la de Niña Pastori o la de Melendi, de Burbujas de Amor? Don Juan Luis Guerra, qui ahir va fer 69 anys. El telèfon de Ràdio Murcia està a la teva disposició. Telefona 971-43-97-85. Melendi. Canta Juan Luis Guerra, Burbujas de Amor.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

0: Todavía no has vuelto, cheer up. Desayunos, comidas, cenas, terraza, buen ambiente. Todo el día en pleno centro de Manacor. Cheer up, Plaza Ramon Llull, ya tocaba volver.
1: I de Manacor, de cheer up, a Ràdio Mortesa 88.4. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
2: Bones tardes, tingui aquest senyor.
1: Bones tardes, amb qui xerram?
2: Ana Maria de Palma.
1: Qui no escolta, Maria?
2: De bé, Rubio, todos por Valencia.
1: Sí, contigo Valencia, sí.
2: Ah, contigo Valencia, vale,
1: I,
2: vale.
1: I a qui ho dediquem?
2: Bueno, pues a madame jo li dediquem Penet, na Neu de Sa Pobla, na Francisca de Menorca, na Nati de Sant Oliva, a tu i a la teva família, a tots els que escolten, i ja està.
1: Molt bé, i ara mateix la posam. Gràcies per telefonar.
2: Adéu,
1: bona tarda. Sabeu que en Leo Rubio és qui ha fet la nova cunya promocional de Reciclajes Pérez?

Els dies és més en Antonio Pérez, que mos donarà ventalls per tota la gent que vengui a la gran trobada de Ràdio Murta de dia 20 de juny. Sí, sí, sí. Tothom tindrà un ventall de Ràdio Murta i Reciclajes Pérez. Què te pareix? Tothom a la gran trobada de dia 20 de juny, que és que no te pots perdre. Què te pareix si començam? És que tenim tantes coses en aquest especial. Perquè tenim en Lluís Pastor, tenim en Juan Luis Guerra, que fa 69 anys. Tenim en Bonnie Tyler, que ha estat ben fotudeta, que en té 75. Qui més tenim? Qui més tenim? Bé, un especial. En Hilario Camacho, el recordarem també, clar que sí. Tenim cançons fantàstiques, que començam a disfrutar des de ja. Si me deixeu, començarem amb aquella cançó que ja hem escoltat, la versió de Niña Pastori, que ha estat cantant davant del Papa, de Melendi. Jo m'agrada més la de Niña Pastori que la de Melendi. A Melendi m'agraden algunes versions i cançons, sí que m'agraden molt, però Burbujas de Amor m'agrada més la de Niña Pastori, o l'original d'en Juan Luis Guerra. I aquesta amb en David Bisbal, cantant Burbujas de Amor, perquè va, i a continuació, començar amb aquest especial total a Ràdio Murta, aquí amb un servidor, el teu amic Manu Blanco, i si t'agrada, digueu en els teus amics.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

0: Vos oferim a domicili aigua per ajuts, per piscines, per regar i per beure.
1: Servim per tot Mallorca.
0: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
2: Telèfono 971-44-31-44. 971-44-31-44.

Encara no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja toqueu a tornar.

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Ses Torres i vin i comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski i Compro Oro Plaza Progreso.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

0: Estil local, darreres tendències i canvi d'imatge, perquè la moda té una essència pròpia. Ja ho saps, cada dimecres a les 9 a Canal 4 Televisió, Fashion Fair.
1: Esta es una bachata de las clásicas. Vamos a ver si se acuerdan de ella.

servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Bartomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Bartomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina Balcon Viajes, Hipódromo Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez, Abarcas Menorquinas, Mibo, Eroski y Compro Oro Plaza Progreso.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Dona Maria Lídia d'aquí als Concos.
1: Soc de Maribel de Palma.
2: Mi nombre es Marisol y llamo desde Bunyola.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima, perquè m'agradaria estar a Palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Ciurons tendres. Per tenir-los sempre a punt, poseu-los en remull tota la nit. Al dematí, poseu-los a aixugar i les fiqueu dins una bossa de plàstic en el congelador. Quan les necessiteu, poseu-los directament dins el brou, en el moment que comença a bollir. Vos quedaran blancs i molt gustosos.

coneguem les nostres dites i refranys. L'aigua no se perd tota per un llac. Ho diuen per significar que generalment la culpa no és d'un tot sol, sinó de les dues parts.

0: Mira, soy Alfonso del Pont d'Inca.
1: Somos del Monte d'Escoll.
2: El meu nom és Coloma i telefono de Marratxí.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Hola, sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, en poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.